evidentment. Aquestes coses mai se saben, no ho sé, saps? Com els enfarinalls d'Ibi, que és altra de les tradicions super, super boniques, que les enfarinalls d'Ibi, si no recordo mal, és el dia dels innocents, 28 de desembre, i allà hi havia una ranxa farina

0: per la nit, per vesprar, o sigui, poqueta vesprar, se luchen, tirir, tirir, i al dia siguiente estan agafant l'avió per tornar-se, dic, ostres, tu...
1: És una barbaritat, quatre... sí, sí.
0: Mira, Llíria tenia una cosa molt xula, ir, claro, la gent poqueta poqueta, quan vas fent la bona agenda, que cada any és més llarga. Sempre dic que agraïsca a tota la gent que me va donant informació. Sí que és veritat, a dia l'odia venir cull, que al final, al moment que no tan llarga, no podrà ser la bona agenda, estar una setmana fent allí. Però vull dir, per exemple, no m'ha recordat que Llíria, és que Llíria té el Remei, té Sant Miquel, té, és que Llíria té diverses festes, no? Doncs pues ara estan, no me'n recordo, estan les filles de Maria, no me'n recordo quines estan ara, però estan festes ja, Llíria. I me diuen, la merenguina, és veritat, ahir en Llíria era la merenguina. Mm? Que és el mateix que la tomatina, però merengue.
1: Ai, és veritat, oh, sí, sí.
0: Calla, tu saps això com pots acabar de
1: pitjor que la tomatina, jo crec, no?
0: Uf, la, mira, jo he participat en alguna enfarina i ojito, cuidado, eh?
1: Sí.
0: Ojito, cuidado, que l'enfarina... La farina també acabes, que t'ofegues, la farina, sí, sí, si no sí. Portes mascarilla, la farina t'ofega, sí, sí, que és meravellós.
1: Que tardes però, bueno, una setmana en llevar-te-la.
0: I també ha hagut festes de poales d'aigua i d'aigua també. Festes d'aigua en la comunitat valenciana que també n'hi ha.
1: Sí.
0: Avui tenim una tacagada a la vaca. A veure,
1: sí,
0: no sé on, però... Sí, ara t'ho diré, ara t'ho diré. Mira, avui tenim en Alcalà del Xisbert, n'hi ha bous. En Torreblanca n'hi ha missa, subhasta de catafals, festa de confeti, tardeo flamenco i orquestra tocant.
1: Toma ja.
0: En Gilet, sí, en Gilet n'hi ha concurs de concert de festes. En Xiva n'hi ha una carrera especial del Torico i fi de festes, crec que acaben ja en Xiva. En Alfar també acaben les festes ja. En Rocafort n'hi ha activitats esportives, sopar i actuar a tribu. En Llombai n'hi ha concert, en Benicarló. Benicarló és que si ja ho diria, però si entres en el llibre de festes de Benicarló...
1: No acaba mai. És la història interminable.
0: Sí, però la coneixes. Però ahir n'hi ha bous, n'hi ha de porc. Jo agarra, per exemple, 4 o 5 coses, perquè no, no pots contar el llibre sencer. N'hi ha mogolló d'activitats, però cada mitja hora. Bueno, tu que eres de tal, tu ho sabràs. Cada mitja hora. Des de les 9 del matí fins a les 2 o les 3 de la matina, cada mitja hora un acte. Però, per exemple, em destaca molt. És concurs de menjador de magdalenes, en sèrio? I és, ho veig ahir. Tu tens que agarrar una magdalena, jo és que en menors es diuen malainetes en valencià, no sé com diuen a cada uno. Malainetes. Pues tu n'agarres una i un godellet. I és a veure qui suca i se la menja. És el concurs de menjador de
1: malainetes. Qui suca i se la menja?
0: Claro, antes.
1: Antes.
0: Qui tarda menys en... Dic, joder, que barbaritat.
1: En acabar-se la llet o en què?
0: En minxar-se la malaineta, serà, claro.
1: En tragar-se-la?
0: Sí, això ficaria en el llibre d'ells, en el llibre de festes.
1: Pensava que era a veure qui menja més magdalenes, no?
0: Després tenen... No, fica això, una. Després tenen concurs de Gioli. Actuació de l'orquestra Missió. Bueno, jo què sé, tenen un munt de... En Borriol tenen també els cadafals, muntatge cadafals. Després tenen molta gastronomia, perquè tenen molta gastronomia en Borriol. Flamenco musical i la movida. I després Remember. En Rafael Buñol tenen truc per xis i dominó. En Mislata, el Holy Run, lo del Holy també està xulo. Ja s'ha participat alguna vegada tu una festa d'estes que acabes també de pinturita de colores, eh? Los Holys.
1: Sí.
0: Això també és per... Mare meva. Uh-huh. Després...
1: Ahí també estàs una setmana llevant els colorins, eh?
0: Bo, jo no sé mai en un Holy d'esos. És visualment, i per fer fotos és molt xulo.
1: Sí, però és molt engorros. Però bueno, si t'ho lleves en aire, no en aigua, clar, és més fàcil.
0: Ja, bueno, veus, fotos que ja s'està per el que veig. Claro. En l'olleria, en Traetes, en Bocairent, ahí està, la cagada de la burra. Veus?
1: Sí, sí, i els premis en estos casos, en les cagades estes, són molt alts.
0: No ho sé, en el que llegirem a principi d'estiu, sí, que eren 2.000 euros, tu.
1: Sí, sí, sí.
0: La mare que va.
1: Tu imagina't, 2.000 euros.
0: Sí, sí. Després, en Villamarchant, avui tenen el quadre artístic local. Hi ha que apostar per la cultura local, home, que això també està bé. En Requena... Plantar de monuments i l'esperada, fiquen el llibre, és que me fa gràcia. Esperada noche de la zurra, dic, noche de la zurra. Ala, pues, això que tenen en Requena. Teatro, Reses Braves, l'orquestra Wanda, Requena també té un munt d'activitats, però, bueno, tremendes. En Almàssera tenen missa, traca quilomètrica, disfraços i la mona costa nit. En Paterna té un espectacle molt xulo que sigui tiraors en la memòria. I és un espectacle pirotècnic, ¿vale? Que va dedicat a l'imagina que tots aquells tiraors que ja no estan... i tiraors de coets i tal, no? Uh-huh. Xira tot entorn a la famosa corda en Paterna. I després tenen DJs. Tingué la nit a la Panorama, si no recorde mal, sí. És la nit, sí, a nit, de 12 i mitja.
1: Sí.
0: Sí, la Panorama quasi és més bonico, perquè estiguem Morella, després a ir, i estiguem Paterna a ir, ¿vale? Si entres en el perfil de l'Ajuntament de Morella o Turisme Morella,

0: pantalla, més que l'actuació de la panorama, el que te graven i el que està penjat en les seves xarxes socials és el que és, tia.
1: La ubicació.
0: Aplegar.
1: O...
0: No, aplegar la panorama. O sea, i Paterna, l'alcalde de Mofeu, quan aplega la panorama, l'espectacle és vore-los arribar. És que es comencen a arribar trailers,
1: sí,
0: Andrea,
1: sí,
0: però trailers, eh? Que te fica, però trailers totalment vestits. Que fica panorama i en tot el remolc, en tota la caixa. I es comencen a arribar trailers que fica panorama.
1: Sí, no, és brutal.
0: Claro, i es comencen a entrar trailers al poble que tu dius, ostres, claro, ¿sabes lo que pasa? Que el trailer, si no recorde mal, pero que yo vivo en ellos, es que el trailer es el escenari. Esos trailers después se van a obliguent y son como si la película es la Transformers.
1: Sí.
0: Se van a obliguent, clac, clac, clac, clac, y tots els trailers se convertixen después en escenari.
1: Sí, es mateix, se aporten el seu escenari de rodes, sí. No, no, és brutal. Mira, estic veient el vídeo que està en l'Ajuntament de Morella.
0: Sí, però és la carretera com van pujant, eh?
1: Sí, sí, sí, no, no, és brutal. Sí, sí, és que són els millors. És impressionant. Jo no l'he vista mai. Tu l'has vista moltes vegades, no?
0: Jo sí, en Turís dos vegades. No, en Turís. És curiós, sí, sí. I després, bueno, pues ja està. Avui tenen en Estivella, n'hi ha missa, dinar de penyes i xupinars, que crec que comencen ara, es bous en Estivella, i n'hi ha bous en Montroi, en Montesa, en Alcalá de Xisbert, en Geldo, en Xiva, en Artana, en Forcall, en la Vall d'Alba, en Albalá de Estarronxers, en Requena, en Cinctorres, en Atxeneta, en Benicarló, en Alfara de la Baronia, en la Pobla del Duc i en Vilabella, Xapes.
1: Toma
0: el
1: ja.
0: Que tinga afició als bous, que n'hi ha molta gent que té afició, perquè jo t'es diguen que n'hi ha bous, però bueno, si mires el programa, és que no vaig a contar de tot el que n'hi ha, però en un puesto n'hi ha vaques, en un puesto n'hi ha bous, en un puesto n'hi ha concurs d'envolaors,
1: sí.
0: En un puesto n'hi ha concurs de recortaors, que n'hi ha moltíssima gent que se recorre a la comunitat apuntant-se a estos concursos, concurs d'envolaors, concurs de retalladors, vaques, bous, bou envolat, és que en cada puesto, entrada de reses braves, cada puesto és una història,
1: sí.
0: Bou a la mar, bou en corda, tio, és que si el bou en tota, en su màxima expressió, i en Llíria, que me l'han passat fa un rato, me diu uno, que se t'olvida Llíria, a veure, i pues ja està, l'anyadim. Llíria, festival de xarangues i Gatusa Band, per acabar la festa.
1: Ja.
0: El festival de xarangues, està cada vegada més de moda en mogolló de pobles.
1: S'apunten xarangues. Sí, les batalles de xarangues, els concursos... És que les xarangues...
0: Està xulo.
1: Les batalles
0: de xarangues
1: són
0: molt xulo i és... Sí, la veritat és que una xaranga anima moltíssim. Jo estic en una xarla que inaugurava la Fira Major de València, Carmen Prades, l'any passat, que la primera vegada que se feu en música i falles. M'encantà. Ojalà n'hi hagués que més edicions. Se feu en la ciutat de Sarxi i les Ciències i era un poquet explicar-te... perquè ahí estava Ferrer Ferran, que es pone el professor, el compositor que impartís esta classe. Algun dia parlem amb Ferrer Ferran perquè és molt interessant també saber la música, no? La música tan important en les festes de la Comunitat Valenciana, però la música fallera. O sea, la mètrica, la música, el pasodoble, per exemple, Carmen Prades, el pasodoble de Quedalario, els pasodobles que són pasodobles fallers. I que, per exemple, te dia... Ferrer Ferran és l'autor, per exemple, del Raquel Alario. Jo primer mirava Raquel, coneguia Raquel, i sobre ella escric. La mètrica que jo gaste a l'hora de poder escriure és un poquet pensant en ella, que li agrada, que no li agrada. Ella, no sé si parlava de colors, jo feia els colors en forma d'ell, entonces la música era... Bueno, me pareix superinteressant. Lo que venia a dir també és que la música fallera no és la música festera. És que molta gent, per exemple, te diu, Xavi, a Festa en Benidorm, que són cançons molt típiques, que sonen molt en falles, però no són pasodobles fallers, són pasodobles festius. Xàbia, Festa en Benidorm, sonen moltíssim en falles, ¿vale? Pérez Barceló, ese tipo de música sona molt en falles, però no és música fallera, no és música creada exprofeso per les falles, és música creada per la festa en general. Música que sona molt en Alacant, per ahí baix i tal i qual, molt en fogueres, és música molt festiva, però el que vol és, tant Ferran com Hugo Chinesta i molta gent, que sí que existís esa mètrica per fer pasodobles que siga música fallera i que cabe que n'hi ha més, no? I això crec que és important, i aquestes xarres, la veritat és que me pregueren super, super interessants. I ja està, animen a mi a l'Horta, i ahí estiguin a tu, a mi Manolín, enmig de l'Horta, bueno, estiguin soles, ni Manolín ni Manolón, allí enmig de l'Horta, perquè, de fet, fico un vídeo que si el veus en el meu redes socials, estic a soles, to fosc en l'Horta, diguent, estic entre el cementeri de Borbotó i l'Horta de Godella, perquè està a soles. Però bueno, la veritat és que és un espectacle vore... i sus espectáculos de pólvora en puestos tan chulos como es allá en la Horta, sin res que te tapen ni res. Una maravilla,
1: totalment.
0: Che.
1: Una maravilla. Pues demà, a veure si portem...
0: Demà tomatina.
1: Demà, dia gros, dia de la tomatina. A veure si portem una xaranga algun dia, no? I animem un poquet la cosa.
0: Va, vale. Ahí a la ràdio, tu, calla. Jo encantat, jo te la porté.
1: Sí, sí, el divendres per a despedir el mes d'agost. Bueno, que el dilluns encara serà agost,
0: però...

0: Avui en portada la pròxima tornada d'escola, que serà, com és tradició, molt cara. Què tal? Bona vesprada. Queden avui exactament 15 dies per al 9 de setembre, que és quan començarà el nou curs a la comunitat, i és moment de fer càlculs. També és temps de preparar els barrancs per a la tardor, reclamen molts ajuntaments valencians, als quals de seguida sentim també. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. Queden avui 15 dies exactes per a la tornada a escola. Serà el 9 de setembre, segons el calendari fixat per la Conselleria d'Educació, i les famílies valencianes ultimen ja els preparatius per a eixe retorn a les aules en aquestes setmanes encara d'estiu, que es converteixen en un recorregut per papereries i llibreries. Andreina Pietri.
1: El director de l'Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris, Julián Tío, advoca perquè la tornada al cole es faça de manera responsable i sostenible, i per això només era una serie de consejos para maximizar el estalvi y evitar las compras per impulso.
2: Siempre nos va a ayudar a poder bajar ese importe final, aprovechar el material escolar y los libros del año anterior, hacer una lista de las cosas que se necesiten comprar, comparar precios en diferentes establecimientos, el comprar de manera también escalonada, elegir el comercio de proximidad, informarse sobre las ayudas y becas que ofrecen los diferentes ayuntamientos, comunidades, etcétera.
1: La inversió en el material escolar pot semblar un gasto ineludible. No obstant això, des de Abacu adverteixen que existeixen formes per aconseguir tot el necessari per als estudiants sense que això es convertisca en un estrall per a les famílies.
2: El gasto fluctúa mucho. Cada familia va a diferir muchísimo de las otras. Va a ser diferente si es un colegio público, si es un colegio privado, si incluimos extraescolares, si no las incluimos, si va a haber transporte, no va a haber transporte. Siempre tener muy claro de cuánto disponemos, de cuánto nos podemos endeudar como familia y a partir de ahí ya valorar ese gasto.
0: Una de les despeses més grans i importants és la de l'estudiantat universitari, que necessita un pis o almenys una habitació a un altre municipi diferent al seu d'origen per a poder anar a la universitat. I si la crisi de la vivenda és brutal, l'estudiantat encara ho nota molt més. Fernando Cosgallón, el director de la Càtedra Observatori de l'Habitatge de la Universitat Politècnica de València, ha estat avui a Más de Uno València.
3: El problema es que están compitiendo los estudiantes con ya gente que viene a trabajar. Y ese es el gran dato. O sea, aquí el problema es que estamos aumentando 100.000 habitantes en la Comunidad Valenciana cada año. Llevamos 5 años, hemos aumentado 500.000. Eso es inasumible para ningún mercado y el de la vivienda tampoco. Y ese es el factor que hace que sea un momento muy diferente a los últimos 50 años.
0: La solució, insistix Cosgallón, passa per construir més vivenda i més específicament vivenda de protecció oficial. Les associacions de pares i mares d'alumnes demanen a les institucions una llei per a la climatització de tots els centres educatius valencians. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
4: Al juny les aules van superar els 35 graus a les 10 del matí. Recorden que els col·legis són els únics centres públics sense climatització i al setembre tornarà el problema. Vicent Gumbau, president de FAMPA.
5: Volem una llei que obligui a climatitzar els centres. No es pot treballar dins d'una aula a més de 26 graus, que és el que marca el protocol de prevenció de riscos laborals. Si els xiquets i els menors tinguin dret a votacions, això no passaria. Estan oblidats per l'administració.
4: FAMPA presentarà en setembre 30.000 firmes en les Corts per a demanar una llei valenciana de la climatització. Diuen que les ajudes a la climatització del govern valencià, alguns centres han sigut insuficients.
0: Més enllà de l'educació, és recuperant i xe fil de la tornada al dia a dia, també és un repte per a la butxaca, l'alimentació. I no només per als consumidors, sinó també per als venedors. L'Associació Provincial de Venedors Ambulants d'Alacant denuncia que la pujada dels costos de producció al sector primari està provocant ja conseqüències negatives sobre les seues vendes als mercadets que podem trobar a pobles i ciutats, que ells tracten d'ajustar els beneficis, però que ho acaba pagant inevitablement la clientela. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
6: Sí, muchos hortelanos tienen su propio puesto y aunque se trata de productos de proximidad, no han tenido más remedio que repercutir en los precios esa subida de los combustibles, de la energía o de los fertilizantes. Mati Hernández es la presidenta de la citada asociación.
7: A pesar de que en los mercadillos hay mucha gente que son cosecheros y pueden traer más barato el producto y me dicen, madre mía, es que me da hasta vergüenza poner estos precios, pero la fruta y verdura ha subido muchísimo.
6: Además, según Hernández, esta situación ha llevado a los consumidores consumidores a cambiar también el hábito de comprar por kilos y ceñirse exclusivamente a la cantidad de unidades que van a consumir.
0: Millors xifres ens està deixant el turisme rural, que està vivint una bona temporada d'estiu. Així, a la comunitat, els allotjaments de l'interior estan registrant xifres d'ocupació d'entre el 85 i el 100% en alguns dels dies de major demanda, especialment durant els caps de setmana o dates assenyalades, com ara la del gran eclipsi del passat 12 d'agost. Alejandra Carrillo.
8: Des de temps d'interior fan un balanç positiu d'estos mesos. El seu president, Joaquín Deusdat, destaca els bons nivells d'ocupació aconseguits pels establiments rurals valencians.
9: Como todos los veranos bien, pero este pues con en la zona más de Castellón, la zona de interior, el eclipse pues ha marcado un poco el desarrollo de, digamos, de esta semana del 15 de agosto, que siempre es por excelencia la de fiestas de pueblo, y está funcionando muy bien. La mayoría pasamos del 85%, por no decirte el 100%, en días puntuales.
10: En 2026 la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
11: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
12: Más de uno, Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
0: 1:57, contàvem ara fa 24 hores ixa carta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, avisant de la preocupació de molts municipis per l'estat dels barrancs i de rius de cara a les pluges de la tardor. Avui hem preguntat així a Onda Cero a alguns ajuntaments i ens confirmen que sí, Andreïna, que hi ha preocupació.
1: Per exemple, a Alboraia, a l'àrea metropolitana de València, recorden que han demanat l'adequació del barranc del Carraixet en diverses ocasions de manera conjunta amb altres municipis que la Confederació hi ha actuat encara que de manera insuficient. Concha Villena és l'alcaldessa en funcions d'Alboraia.
13: Continuem trobant a faltar una planificació periòdica i mantinguda en el temps. La nostra postura és una intervenció que puga fer possible la convivència entre el medi natural i la prevenció de possibles fenòmens adversos. I necessitem la eliminació de la vegetació invasora i mantenir la flora autòctona i l'ecosistema.
1: Crítiques a les quals se suma la Generalitat, des d'on acusen a la Confederació Hidrogràfica de deixadesa i desídia. El conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, alerta que els nostres barrancs i rius no estan preparats per a fer front a possibles avingudes d'aigua.
14: Nuestros cauces, nuestros barrancos, deberán estar en condiciones y no las tienen. No tienen capacidad hidráulica suficiente para sacar el agua cuando lleguen, que van a llegar potenciadas las lluvias torrenciales. Por tanto, lo reclamamos.
0: L'Ajuntament d'Oriola ha tancat este matí al bany les platges de la Glea i Aigua Marina en presentar les seues anàlisis, Alejandra, valors de contaminació d'origen residual.
8: Concretament, el doble dels valors permesos. El consistori ha decretat la prohibició de prendre el bany a aquestes dos platges, que reobriran una vegada les anàlisis indiquen que l'aigua compleix amb els valors normals.
0: I tres persones han resultat ferides, dos d'elles en estat molt greu en un accident de trànsit ocorregut a primera hora del matí a l'AP7 al seu pas per Ondara, a la Marina Alta. Dos cotxes han col·lisionat i han fet diverses voltes de campana. Els ferits han sigut traslladats fins a l'Hospital de Dénia, mentre que un dels ferits molt greus ha sigut traslladat en helicòpter fins a l'Hospital La Fe de València. Avui dimarts tornem a tindre avisos d'AEMET per calor, concretament avís groc per temperatures de fins a 36 graus ara mateix al litoral de València, tot el que és ixa franja costanera des del Camp de Morvedre fins a la Safor. Avui, això sí, no esperem tempestes de vesprada a l'interior. Arribem a les 2, notícies mediodia. Sí, a Onda Cero amb la resta de l'actualitat. Molt bona vesprada.
15: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
16: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. 3 veces 3 ha recurrido el gobierno de Pedro Sánchez a la fórmula del mando único para hacer frente a situaciones excepcionales, que lo fueron por emergencias sanitarias, por problemas en las fronteras o por crisis migratorias. La de hoy, por la crisis de Ceuta, es la tercera. Llega tras semanas de críticas de vecinos, de autoridades de la ciudad autónoma y de políticos de la oposición. El Ejecutivo no justifica el retraso, tampoco lo ha hecho hoy, de momento, a pesar de que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, lo ha reclamado hasta la extenuación. Lo que Vivas ha estado pidiendo, el mando único, es precisamente el modelo que ahora pone en marcha el gobierno, que en este inicio de curso político sí lo ve pertinente. Es ahora, 27 días después, cuando se empiezan a adoptar decisiones. La respuesta institucional llega tarde, pero bienvenida sea.
17: Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
18: Partido Popular estamos igual de atónitos que el resto de españoles, donde nos dijeron que había normalidad y que no había que aplicar ninguna medida extraordinaria, como llevaba pidiendo el PP desde el día 30 de julio. Ahora, cuando Sánchez vuelve de vacaciones, ahora sí, ahora hay que aplicar la ley de seguridad nacional, y tener un mando único y que haya coordinación. Ahora sí hace falta coordinación. Durante los últimos 26 días no, es lamentable.
16: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Están bienvenidos al martes. Ha estado en Más de Uno Esther Muñoz, la acaban de escuchar, la portavoz parlamentaria del PP, que ha dicho muchas otras cosas, entre ellas, por ejemplo, que no cree que Ángel Víctor Torres sea la mejor elección para hacerse cargo del mando único, o que es necesario que Pedro Sánchez comparezca para explicar qué es lo que realmente ha pasado y qué medidas ha adoptado el Ejecutivo. De momento, al gobierno no le ha quedado más remedio que reconocer que la crisis está ahí y que tardará en solucionarse, y una evidencia de ello es que el gobierno va a mantener hasta el 31 de diciembre la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta y además con posibilidad de prórroga. Hace unos minutos ha comenzado la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, con la intervención de la portavoz Elma Sainz, anunciando la creación de un mando único y justificando lo que se ha hecho hasta el momento.
19: Estamos ante una situación extraordinaria que requiere una respuesta extraordinaria que ha ido desplegándose en distintas fases. Desde la seguridad